0: suci. El meu cap, i el meu cas, el sent bé, el meu gas. Un gas, un gas,
1: que l'heu dit, eh?